0: Ràdio Piratona.
1: Jo he deixat un cos. M'hi ha arrasat.
2: Se vaig matar.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem!